De papier? Oh, iria paura. I eu abonasse. Tempe i petal. Soy tal o men acostumà. Soy tal o men acostumà. Ai pa mai besun de papier?

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Damb Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sus Radio Albicès 95.4 e 104.2 radioalbicès.com.